0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.

0: Energia positiva.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui és l'últim dia de la Fèria de Mi Barrio, les festes de Poble Nou, aquest matí dedicat als més petits amb Sons Kids a Can Xauvet. Hi trobareu tobogans aquàtics gegants, la festa de l'escuma i molta diversió. Aquesta tarda les actuacions seguiran amb Salsa Dents i a les 9 de la nit tancarà el programa d'activitats el concert de Recovers. Fil de Gospel celebra el seu 12è aniversari avui amb un concert aquesta tarda a l'Auditori i ja no queda cap entrada disponible. I també recordar-vos que avui hi ha audició i ballada de sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Moreneta, 8:15 de la tarda i que organitza Mare Nostrum. En motiu del Dia Internacional de l'Orgull, avui a Calella trobareu els jocs Conèixer per respectar, per entendre la diversitat i fomentar la igualtat. També trobareu un punt lila familiar aquesta tarda a la plaça del Brollador de Calella. També aquesta tarda es fa la lectura del manifest. A més, avui també podreu tornar a veure una nova representació del musical Una rossa legal amb la Joventut Artística de Calella actuant al Teatre Orfeo Calellenc. I també avui a sardanes a 8:15 de la tarda al passeig de Manuel Puigvert amb la Copla Mediterrània. A Malgrat, avui podeu anar a donar sang fins a les 2:00 PM al parc de Can Campassol. I aquesta tarda a les 7 es fa la lectura del manifest en motiu del Dia de l'Orgull i un espectacle musical a l'Arxiu Municipal. I a Palafolls, avui és l'últim dia de Fem Palafolls. A 6:45 de la tarda, recordeu que obrirà les portes al Village, al Parc de les Esplanes. I a 8:00 PM es fa el Vespreig amb Ricky Fargos. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada. El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
4: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui és l'últim dia de la Fèria de Mi Barrio, les festes de Poble Nou, aquest matí dedicat als més petits amb Sons Kids a Can Xauvet. Hi trobareu tobogans aquàtics gegants, la festa de l'escuma i molta diversió. Aquesta tarda les actuacions seguiran amb Salsa Dance i a les 9 de la nit tancarà el programa d'activitats el concert de Recovers. Fil de Gospel celebra el seu 12è aniversari avui amb un concert aquesta tarda a l'Auditori i ja no queda cap entrada disponible. I també recordar-vos que avui hi ha audició i ballada de sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Moreneta, 8:15 de la tarda i que organitza Mare Nostrum. En motiu del Dia Internacional de l'Orgull, avui a Calella trobareu els jocs Conèixer per respectar, per entendre la diversitat i fomentar la igualtat. També trobareu un punt lila familiar aquesta tarda a la plaça del Brollador de Calella. També aquesta tarda es fa la lectura del manifest. A més, avui també podreu tornar a veure una nova representació del musical Una rossa legal amb la joventut artística de Calella actuant al Teatre Orfeo Calellenc. I també avui a sardanes a 8:15 de la tarda al passeig de Manuel Puigvert amb la Copla Mediterrània. A Malgrat, avui podeu anar a donar sang fins a les 2 del migdia al parc de Can Campassol. I aquesta tarda a les 7 es fa la lectura del manifest en motiu del Dia de l'Orgull i un espectacle musical a l'Arxiu Municipal. I a Palafolls, avui és l'últim dia de Fem Palafolls. A 6:45 de la tarda, recordeu que obrirà les portes al Village, al Parc de les Esplanes. I a les 8 del vespre es fa el vespreig amb Ricky Fargos. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots...
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu. A Ràdio Pineda.
0: Els 80. Els grans èxits. Els grans artistes. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos

0: La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B.
3: Si solo tengo amor.
1: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80, a Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui és l'últim dia de la Fèria de Mi Barrio, les festes de Poble Nou, aquest matí dedicat als més petits amb Sons Kids a Can Xauvet. Hi trobareu tobogans aquàtics gegants, la festa de l'escuma i molta diversió. Aquesta tarda les actuacions seguiran amb Salsa Dents i a les 9 de la nit tancarà el programa d'activitats el concert de Recovers. Fil de Gospel celebra el seu 12è aniversari avui amb un concert aquesta tarda a l'Auditori i ja no queda cap entrada disponible. I també recordar-vos que avui hi ha audició i ballada de sardanes a la plaça de les Mèlies amb la Copla Moreneta, 8:15 de la tarda i que organitza Mare Nostrum. En motiu del Dia Internacional de l'Orgull, avui a Calella trobareu els jocs Conèixer per respectar, per entendre la diversitat i fomentar la igualtat. També trobareu un punt lila familiar aquesta tarda a la plaça del Brollador de Calella. També aquesta tarda es fa la lectura del manifest. A més, avui també podreu tornar a veure una nova representació del musical Una rossa legal amb la Joventut Artística de Calella actuant al Teatre Orfeo Calellenc. I també avui a sardanes a 8:15 de la tarda al passeig de Manuel Puigvert amb la Copla Mediterrània. A Malgrat, avui podeu anar a donar sang fins a les 2:00 al parc de Can Campassol. I aquesta tarda a les 7 es fa la lectura del manifest en motiu del Dia de l'Orgull i un espectacle musical a l'Arxiu Municipal. I a Palafolls, avui és l'últim dia de Fem Palafolls, a 6:45 de la tarda. Recordeu que obrirà les portes al Village, al Parc de les Esplanes. I a 8:00 es fa el vespreig amb Ricky Fargos. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. La millor música dels anys 80... cada diumenge al matí a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 250.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, que no m'acabasos, que l'anima el corazón.
2: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: El Club dels 80 a Ràdio Pineda. Els èxits de la teva generació.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6.

bona tarda. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És diumenge, les 12 del migdia. I ara, i aquí comença un nou repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana, aquí a Ràdio Pineta.

posició número 2 per Bebe Rexha i Faithless. És l'actualització del famós Insomnia de Faithless. Ara sota nou títol, New Religion. New Religion.

0: efectiva.
1: Ja estem ben submergits en l'estiu d'aquest 2026, la setmana 27 del 29 de juny en 5 de juliol 2026. Finals d'aquest mes ja sabeu que anirem de vacances i després tornarem al mes de setembre. Aquí a la 946 de Ràdio Pineda. Per endavant, 30 èxits de la nostra llista, 3 novetats, 3 noves entrades i també, doncs, 5 aspirants al nostre top. Això no ha fet més que començar.

la millor gent del planeta. Des de la posició número 30, aquesta setmana, en el repàs setmanal dels 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. Seguim amb la 29. Baixa dues, Alex Warren, en la seva 12a setmana llista. Això és Fever Dream.

pujant esglaons dins de la muntanya dels èxits. Això és a la 28, Art de Bogotà, entrant com a novetat en llista. Instrucciones. Match amb 3 estius més. Porta 3 setmanes amb nosaltres i aquesta setmana s'enfila una posició de la 28 a la 27.

més o menys que 13 setmanes ja amb nosaltres aquest tututurú de Cederland, baixant ni més o menys que 10 posicions, de la 10 a la 26. Arriba la primera novetat de la setmana, la primera candidata a entrar en llista. Ella és Vanessa Martín amb Quiero enamorarme.

Classes de natació en format de cançó. Ja porten 13 setmanes amb nosaltres BTS amb Swim, baixant de la 22 a la 25. Una posició menys per Maroon 5. Heroin, a la seva quarta setmana, baixa de la 23 a la posició número 24.

9 setmanes amb nosaltres, 16 posicions menys de les 7 a la 23. És Olivia Rodrigo. Seguim aquí amb Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana amb Temper City. Self-Aware porta dues en llista i s'enfila 7 posicions cap amunt, de la 29 a la 22.

hits de la setmana. La posició número 21, una altra de les noves incorporacions. Dan Peralbo i el Comboi. Ai, ai, ai, quin goig que fas. A la 20, i pujant una posició en la seva sisena setmana llista, ens hi trobem amb Miki Núñez. Això és Un altre cop.

cançó que ens ha portat al cel. Segona novetat de la setmana, candidat a entrar en llista, Miles Smith amb Heaven. Ens anem al record, un any enrere. L'any 2025, en aquestes mateixes dates, teníem al capdamunt de la nostra llista The Tietz amb Si ho deixéssim tot. Yeah, yeah.

0: cançó. Joan Dausà, setena setmana en llista i baixant 4 posicions, de la 15 a la posició número 19. Dues amunt, de la 20 a la 18, 31 a FAM. Tercera setmana en llista, Anem tirant.
1: Les marques de les mans en llits desconegudes, he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

tema que existeix també en castellà. En aquest cas, nosaltres optem per la versió internacional. Risky Dal. Parlem de Bruno Mars, de la 14 baixant 3 a la posició número 17 i després de 13 setmanes a llista. Tanquem aquesta primera hora de Megatop 30 amb la cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest 2026. Ella és Shakira i Burna Boy. Amb el Waka Waka ja ho va fer i ara ho torna a fer. Die, Die. Posició 16.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Seguim en aquesta segona hora de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants. Al top encara ens en queden 3 de novetats per repassar. I, per suposat, les 15 primeres d'aquesta setmana. Setmana número 27, del 29 de juny al 5 de juliol 2026. Comptem amb 3 noves incorporacions. 3 noves entrades en llista. La 28, Art de Bogotà amb Instrucciones. A la 21 entra Dan Pedalbo. Ai, ai, ai, quin goig que fas.

setmana 27 del 29 de juny al 5 de juliol 2026. Encara queda una entrada, sí, perquè són tres noves entrades. Però és que encara no l'hem escoltat, per això no l'estem repassant. Que no plogui, portem un bon dinet. Així que seguim escalant més posicions a la muntanya dels èxits. És el compte enrere aquí a Ràdio Pineda. Som-hi!

de les cançons més destacades de la carrera en solitari de Leire Martínez. Cabeza de ratón, la posició número 15, l'entrada més important al nostre top aquesta setmana. Seguim amb Lady Gaga i Doechii. El seu Runway porta 6 setmanes amb nosaltres i s'enfila 3 de la 17 a la posició número 14.

0: That's I Made You Love Me. 3 setmanes en llista i pujant 5 de la 18 a la posició número 13. A la 12a posició es mantenen els Catarres. Porten 5 setmanes en llista amb Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se

dels aspirants al nostre top. Des de la candidatura sonant Joe Notus amb Daddy DJ, Flip Side. Tornem a engegar la màquina del temps. Ens anem concretament 3 anys enrere. L'any 2023 teníem al capdamunt de la nostra llista, igual que l'any passat, The Tietz. En aquest cas, amb el Olivia pujant del 6

posició número 11, en aquesta la seva sisena setmana llesta, pujant dues, Max Navarro, després de Les Estrelles. A l'Insomnia, tema de Faithless, ara en la seva nova versió, el seu nou vestit, sota el títol de New Religion i sota l'intèrpret de Bebe Rexha. Aquesta setmana, baixant de les dues a la 10, en la seva 11a setmana llesta.

Així sona la pista d'obertura del seu quart àlbum d'estudi titulat Pel barri es comenta. És la banda empordanesa La Ludwig Band amb El teu amor. Baixant 4 posicions, aquesta és la seva 14a setmana llista de les 5, a la posició número 9. A la 8a posició ens hi trobem amb La Fúmiga, Abril i Andreu Valor. Allà es mantenen amb La gent de la Mediterrània. 9 setmanes allistats.

Ens arribaven Doctor Prats des de la 8a posició i pujant 4 aquesta setmana de la 11 a la 7. Ens anem fins l'any 2021 i en aquest cas ens quedem amb Doctor Prats per escoltar el que va ser número 1 just avui fa 5 anys. Això es diu Massa Bé. Massa Bé.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations.
2: Mica, mica, anem arribant a les primeres posicions de la nostra llista. Setmana 27, del 29 de juny al 5 de juliol 2026. A les 6 es manté Dominic Pike a la seva quarta setmana llista amb Baby Doll. Hit the Wall, de Gracie Abrams, porta 5 setmanes a llista i s'enfila 5, de la 10 a la posició número 5.

a la posició número 4 en aquesta la seva 8ª setmana al nostre top. Mica mica, ens anem apropant a la primera posició. Ara des de la tercera ens arriba precisament el número 1 de la setmana passada. És Flashly Ice Cream i 31 Fam, 11 setmanes en llista amb Dorayakis.

Així és com sonava la darrera novetat de la setmana de la mà de Felix Jaén, aquest Siren. I la segona posició, aquesta setmana s'enfila 7 posicions, només porta 3 setmanes a llista. De la 9 a la 2, Olivia Rodrigo amb Jack Here.

Marxem, han sigut dues hores amb els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top des d'aquí, des de Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Arriba la cançó més important de la setmana. Arriba una de les cançons d'aquest estiu 2026. Després de 11 setmanes, arriba al nostre pòdium del 4 a l'1. Jugel amb Soto i Jamaican Bam Bam. Adéu-siau.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Fa més de 50 anys que Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
2: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
6: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
7: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
8: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
9: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
10: a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: poquillo.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
5: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
6: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
7: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Zona chill-out. Zona chill-out. Entra i desconnecta.
2: I desconnecta.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Entra a Zona Chill Out. Chill Out. Zona Chill Out. Per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Relaxa't. Entra al chillout 94.6. Chillout. I desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: go to the beach.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6